0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 3. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons als motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat Ustec al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7. Hi ha retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El Nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nupolets tindrem dispersos deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem, demà canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
5: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
2: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
6: Doncs, tal i com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. Celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
2: Per tant,
6: la participació, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
2: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
6: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
2: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
6: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística. Va més enllà, per això no, tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
2: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
6: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
2: Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
6: Gràcies, igualment.
2: Hores abans de l'inici del curs amb vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar, amb ella li preguntàvem al president de la Generalitat, demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
7: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
2: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
8: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
9: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any, llavors hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
8: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
10: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
8: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
2: I 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellver.
11: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
12: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
11: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
13: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
11: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
2: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
7: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
2: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
14: Llavors, proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït, doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions. Així doncs, l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui una miqueta.
19: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara, anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé, el ventilador ho vaig aguantant bé, sí, sí.
0: A mi me gusta el calor, sí. Pero también influye en la salud porque le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
2: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2, un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
21: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
2: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té

0: Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de la Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la Ronda Litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Elena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix l'inici de les classes. Som en aquest punt de la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la Ronda de Dalt en tots dos sentits. Recordem a Elena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Elena, en aquests moments, Ronda Litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix a l'inici de les classes.
0: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en xarxa la nova convocatòria.
2: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
1: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura, Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la Daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quina és la darrera hora, quina és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas, ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
5: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera Esther Niubó i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar a l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens van reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual i per això fem vaga.
4: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
5: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat, no? El govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten, però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà, necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat, i bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents, és obligació del govern atendre-les.
4: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
5: Bueno, confiar no confiem gaire perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat vam fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80-90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
4: Isaac Salinas, des del Sindicat USEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
1: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on sou vosaltres, sinó també a les altres 10 demarcacions educatives o d'educació que hi ha a nivell de tot Catalunya. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho sentíem, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, i escoltem, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això, mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
8: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que sense voler especificar implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
9: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
8: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
10: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
8: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la Televisió del Berguedà.
11: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política i per això demanen canvis en l'executiu català.
12: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol i, òbviament, aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
11: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
13: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
11: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
1: I a 7:45 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
14: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
15: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte i iniciar després un recorregut més autònom i no tant vinculat a serveis socials, sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
1: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana, us recordareu, de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns, el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la Guait i Moviment Popular.
16: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al Nou TV.
17: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès a Manresa ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona, de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos, al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. I ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
18: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adéu a Sabadell. La waterpolista ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb 2 retransmissions esportives el dissabte a la tarda i 3 més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de 3 podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
19: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim 3 podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
20: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base, és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
1: aixeca el taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
0: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de la Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
21: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
0: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I unes excavacions al xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
22: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
23: Una caniria, que era una antiga despensa annexa a la casa, i l'altra que podia albergar alguna imatge religiosa.
22: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents ha tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en una acció que ha acabat fa pocs minuts. És una de les accions de protesta que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Ara es mantenen els talls a la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, així també com a la Gran Via. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs tenint en compte les circumstàncies, volem saber com estan afectant a la circulació aquestes protestes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Elena. Doncs repassem primer les vies que continuen tallades, que en aquests moments encara estan tallades a causa de manifestació. Ho comentaves anteriorment, encara tallada la C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I ara tenim tallada, per una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha una cua ja de més de 5 quilòmetres des de la Roca del Vallès. Per tant, tallada l'autopista AP7, com et deia, a Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. I també tenim tallada ara mateix la C60 a l'altura de Mataró. Aquests són els punts que continuen tallats. En canvi, ja tenim reoberta, per una banda, la Ronda Litoral, però encara hi ha aturades importants en tots dos sentits de la marxa, i també tenim reoberta la Pota Nord, la B20, el tram de Santa Coloma, fins ara estava tallada, l'acaben de reobrir, però encara continuen les aturades en aquest extrem nord de la ciutat de Barcelona. Acabo amb una darrera incidència que està provocant també cues importants. És aquest vehicle avariat a l'autopista C31 a Badalona. Pensa que ja parlem d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Montgat i Badalona en sentit Barcelona, i és que molta gent utilitzava o utilitza aquesta C31 com a alternativa a la Pota Nord, a la B20. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs gràcies, en Roger. Més enllà de les protestes, el nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, acaba de valorar aquesta qüestió als Notícies en xarxes.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en cultura, Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. La protesta es fa evident des de primera hora amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, així com a altres punts del país. Un grup de docents ha bloquejat fins fa pocs minuts la circulació a la Ronda de Dalt, la Santa Coloma de Gramenet, i també fa pocs minuts que s'ha aixecat el tall a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. Continua, això sí, el tall a la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Accions en marxa també a la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, així com a Esplugues de Llobregat, on els manifestants han barrat el pas als vehicles que volien accedir a la capital catalana. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs ens desplacem ara mateix fins al Maresme, on un grup de docents talla també ara mateix l'accés a la C60 i a la C32 a l'altura de Mataró. En aquest punt de la xarxa viària hi tenim en Pere González i la Laia Sant Miquel de TV Mataró. Bon dia, Laia. Quina és l'última hora? Explica'ns.
3: Bon dia, doncs tot just ara a prop del centenar de mestres que s'han adherit a aquesta manifestació convocada aquí al Maresme arriben a l'accés d'aquesta banda oest de la ciutat de la C32. També s'ha tallat ara mateix l'accés a la C60, com bé comentaves, i és que són prop de centenars els mestres que s'han unit a aquesta vaga avui aquí a la capital del Maresme. De fet, estaven convocats a les 8 del matí, ha sortit des dels bombers de la capital de la comarca, i a partir d'aquí han anat unint-se i unint-se més i més mestres. Han començat a enfilar la via Sèrgia, que al principi només ocupaven un carril, finalment han ocupat els dos carrils d'aquesta via, fins a arribar on ens trobem ara, aquest accés a la C32 en sentit nord, que ara mateix comencen a enfilar, com veieu, tot aquest bon grapat de mestres cap a aquesta via, cap a aquesta autopista que connecta el Maresme cap al nord de el país, i que de moment, com veieu, Mossos d'Esquadra i policia local estan tallant el trànsit per garantir que els manifestants puguin seguir aquesta vaga des de, com deien, des dels bombers, que ha començat, i de moment enfilant ja aquest accés cap a la C32. També recordem, de nou, està tallada ara mateix l'accés a la C60 des de la capital del Maresme, des de Mataró.
1: Gràcies, Pere, gràcies, Laia. Aquests docents, aquests mestres, aquests professors que també al Maresme, en concret a la seva capital, Mataró, s'estan manifestant, s'estan mobilitzant aquest matí, del qual n'haurem d'estar pendents, d'aquesta mobilització i de les altres 11 que hi han previstes arreu del territori. Per exemple, a la Catalunya Central, un altre dels indrets on aquest matí també s'hi concentren els docents és en concret a la ciutat de Manresa. El punt de partida de la mobilització és l'Institut Cal Gravat, on hi tenim ara mateix el Max Escorcell i a la Laura Mitjans de Canal La Taronja Central. Bon dia, Laura. Què diuen els mestres i docents d'aquí, del Bages?
4: Bon dia, nou curs i també noves mobilitzacions, unes mobilitzacions aquí a la capital del Bages que han començat, tal com bé deies, a l'Institut Cal Gravat. Pocs minuts després de les 8, un centenar de docents s'han mobilitzat per tallar la C55, però el seu pas ha estat impossible a causa d'un cordó policial que hi havia. Amb nosaltres, per explicar-nos millor la jornada que tenen preparada avui els docents, tenim a la Lídia Blanc, d'Unitat Sindical. Hola, bon dia, Lídia.
5: Bon dia.
4: Què teniu preparat per avui?
5: La nostra intenció era reunir el personal docent i de suport educatiu a Cal Gravat i anar cap a la carretera per expressar el malestar que hi ha docent en el primer dia de curs, però bueno, que ja l'arrosseguem del curs passat, i com que totes i tots veiem que no s'han produït les poques millores que es van aconseguir, no s'estan fent efectives i que hi ha molt a millorar, per això avui estem fent vaga.
4: Què us heu trobat quan heu sortit a l'Institut Cal Gravat, Lídia? Perquè ho he explicat una miqueta, cordó policial. Us ho esperàveu? Us havia passat mai?
5: Sempre hi ha presència policial, però mai ens havíem trobat aquí a la Catalunya Central que ens impedissin circular. Mai ens havíem trobat.
4: I que com us heu quedat?
5: Bueno, clar, ho veiem, hi ha un atropello als drets de circulació i drets de manifestació, i el que farem és seguir la manifestació per dintre la ciutat.
4: Clar, no era el vostre plan inicial?
5: No, era fer un tall de carretera.
4: I ara, una vegada... quin és el vostre destí? Serveis territorials? Sí. I una vegada allà, què teniu preparat?
5: Durem a terme una assemblea docent.
4: I què tractareu en aquesta assemblea? Quin resultat espereu?
5: Fer una valoració de com hem iniciat el curs i després a veure com continuem en relació al Departament d'Educació, que no està responent com ens hagués agradat.
4: Entrareu a dintre dels serveis territorials?
5: No ho sabem encara.
4: No sou encara, però la qüestió és fer soroll, Lídia?
5: Sí, sortir als mitjans, que la societat entengui que això ho fem perquè ho veiem necessari. A ningú ens agrada estar aquí allò perdent diners, distorsionant a l'inici del curs escolar, però és que ho veiem una necessitat, no ens queda altra.
4: Doncs amb aquesta resposta ens quedem. Una necessitat per part dels docents de seguir reivindicant aquesta educació pública de qualitat. Nosaltres ens quedarem aquí per seguir informant amb més detalls.
1: Gràcies, Laura. Doncs això, pendents d'aquestes mobilitzacions, mestres i professors que han de fer mans i mànigues per sortejar aquestes traves policials, com mans i mànigues també les que es trobaran els pares i mares per poder avui també accedir al primer dia de classe dels seus fills.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Minuts per arribar a 9:15. Us ho estem destacant en titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Els documents es faran públics demà, després d'aquesta desclassificació. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb sessions per part del govern espanyol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per suposats homicidis imprudents. I quan ja fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu. Justament, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha explicat que l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament de la setmana passada per reforçar els aspectes que es puguin millorar. Aloi ha assegurat, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en d'altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
6: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, avui doncs ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, sobretot, del nord de la Catalunya Central. Però malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla que la calor no afluixa encara. Per ara les temperatures es mantenen molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
7: Massa, massa calor. No havia passat mai això.
8: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
9: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
10: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
8: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
7: Encara anem passant les nits com podem.
10: Bastant bé. Amb el ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
11: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: I comencem els esports. Avui, Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Doncs destacant aquest nou triomf del Sabadell, eh?
12: Sí, per 3-2 davant el Còrdoba. Va superar els vallesans i es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. Tot just s'havien disputat 10 minuts de partit quan un doblet de Joaquini ja havia situat el 2-0 al marcador. Els andalusos, però, van empatar el segon temps i ja al minut 89 Urri va fer de penal el gol de la victòria davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats, fins ara els de Ferran Costa són tercers a la taula.
13: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
12: Avui arrenca la fase Lliga de la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben a la cita en bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell s'entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. L'AEM i l'Europa se citen avui a la Copa de la Reina de Futbol. Tots dos conjunts es retroben després que el curs passat les gracianques eliminessin de la competició l'equip lleidatà. El duel, que arrencarà a les 7 al municipal de Requesens, arriba amb els dos equips havent començat amb victòria la Lliga de Segona Federació. L'entrenadora de les escapolades, Nani Aces, explica com afronten aquest partit.
14: De jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits. M'espero una EM diferent del Vila de Gràcia, segur, més semblant a el que es va veure a la segona part, que va ser dos equips de competir, i òbviament una EM a casa seva, que això sempre ha estat la llei d'EM, que és que Lleida es fa molt forta.
12: Aquesta temporada el Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactives per ser mare. Ara iniciarà la nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Doncs nova etapa per a Maica García.
1: Doncs que li vagi molt bé també.
12: I tant que
1: molta
12: sí.
1: Sort. Gràcies.
12: Gràcies, que vagi
1: demà.
12: Bé.
1: I parlem ara del teatre. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda o Joan Lluís Bozzo són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades, es van recaptar més de 115 milions i l'ocupació va ser del 67%. I més coses, a Olot tanquen avui les festes d'altura amb el dia gros, Santa Tura, la patrona de la ciutat. Els actes festius d'aquest dimarts han arrencat amb la missa, just a la sortida d'aquest acte litúrgic, i tenim els companys d'Olot Televisió, el Marc López i el Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, entenc que tot és a punt ja per aquest darrer dia de festes.
15: Exacte, sí, bon dia. De fet, avui és dia 8 de setembre, avui és el dia de la patrona de la ciutat, Santa Tura. Han estat 5 dies de festa major, avui finalitzaran amb actes sobretot de cultura popular, amb el Ball Pla, amb el Ball dels Gegants i molts altres que haurem pogut anar veient, però molts han estat els actes que hem pogut veure aquests dies. De fet, ara en Marcos ho pot ensenyar, estem a la sortida de la missa, d'aquesta missa d'avui aquí al Santuari d'Altura. És una missa molt especial i podem parlar amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabon. Daniel, bon dia.
16: Molt bon dia.
15: Avui els actes més tradicionals, d'entrada amb aquesta missa, però amb molts altres que vindran.
16: Bé, avui el dia gran de la nostra festa, de les festes d'altura, i per tant un dia molt especial per tots els olotins i les olotines, començant amb aquesta primera missa i tot el que ens acompanyarà, molt vinculat amb els balls de Faràndula també, i la recta final tancant amb el ball de les Espelmes.
15: De moment, bona valoració de les festes?
16: De moment és una valoració positiva. Crec que són molts els olotins i les olotines que han pogut gaudir de la ciutat, de tots els actes, de les places i carrers, i per tant doncs la valoració a hores d'ara és positiva.
15: Fins ara n'hem patit per la pluja, més aviat per la calor, i no sé si de cara a pròxims anys potser es podrà mirar de fer algun canvi pel que fa a les hores d'alguns actes de més calor, o si s'està pensant.
16: Bé, per festes d'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
15: Molt bé, Niel, doncs moltíssimes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres.
15: Doncs ja ho veieu, aquest és l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Santuari d'Altura. Tots els feligresos, tota la gent que ve a missa, aquesta missa de 8, els més fidels, venen sempre aquí. De fet, fins i tot tenim el mossèn, el tenim molt ràpidament, un dia molt especial avui, no?
17: I tant, doncs tot el dia, però l'hem començat ja com a dia especial i dia dedicat doncs, a la Mare de Déu. Això.
15: Doncs que vagi molt bé aquest dia de la Mare de Déu, mossèn.
17: Doncs molt bé, molt agraït.
15: Doncs ja ho veieu, els hem agafat pràcticament al vol al final d'aquesta missa de 8, que seguirà amb altres actes, sobretot al Ball de Gegants, es pot veure, per cert, a través de la xarxa Més, i de molts altres que es podran anar veient fins al final d'aquestes festes d'altura que finalitzen avui.
1: Doncs gràcies, Gerard. Tindrem en compte la suggerència. Que vagi molt bé aquesta final de festa. Adéu-siau. I avui hem centrat bona part d'aquest informatiu, ja ho sabeu, en les protestes dels docents en aquesta jornada de vaga que ha arrencat amb diversos talls de carretera. Ara, però, volem posar el focus en la tornada a l'escola de l'alumnat. I ho fem des de Mataró, a les portes d'un centre escolar de la capital del Maresme. Allà hi tenim el Jaume Dormoà i la Beti Doñate, de TV Mataró. Bon dia, Beti. Com estan els infants? No sé si gaire nerviosos per aquest primer dia de classe i no sé si gaire accidentat. Bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, ara comencen a arribar uns quants nens, n'hi havia molt pocs fa una estona i és que sí que la vaga s'està notant aquí, almenys per les afectacions al trànsit, perquè sí que hi ha alguns alumnes que no són d'aquí de Mataró i han trigat una mica més els que han decidit venir que altres dies. Com podeu veure, es comença a omplir aquest espai que hi ha aquí a les portes de l'escola Camí del Mig. És un centre que imparteix des d'I3 fins a 6è de primària i sí, els nens nerviosos per retrobar-se amb els seus companys, per doncs, reprendre la rutina d'haver d'anar a classe cada dia i també per poder estrenar doncs això, l'estoig, la motxilla, etc. Aquí també hem de dir que el centre estrena part del mobiliari perquè s'està treballant perquè hi hagi més espais d'ombra a partir d'aquest curs que comença ara. Tenim aquí ara, hem pogut parlar amb elles abans, la Cristina i la Carla, que viuen a Canyamars i que han trigat una mica més en arribar, ha estat així, no?
19: Correcte, sí. Sempre que hi ha una vaga ens suposa una mitja de 20-25 minuts extras i això ens comporta una mica d'enreniment.
18: I tot i així ho t'has decidit venir, sabent que hi havia...
20: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
21: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
22: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
21: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns. I és que estem rebent moltíssimes respostes al reel que vam penjar.
22: Així que seguiu comentant i benvingudes totes al 644è Infopodcast Cardedeu.
21: Susanna, la setmana que ve tot canviarà, però de moment encara pots fer l'entreta tal i com la tenim ara mateix. Exacte. Sembla que bé, la tindrem, però diferent.
22: Sí, no serà tal i com sempre, perquè quan la faig jo la faig d'una altra manera, però ens conformarem, perquè així no l'he de fer. Va, comencem amb el Dia Internacional. Demà no hem trobat que sigui cap dia mundial, així que, com cada 3 de setembre, ens el dediquem a nosaltres. Més que l'Infopodcast. Va, avui també és Sant Sàndal.
21: Una persona molt calmada i molt relaxada.
22: Tal dia com avui, però de 1998, sortia a Barcelona el darrer número de la revista infantil TVO.
21: Oh, era xulo, eh?
22: Jo no la recordo. Va, i acabem dient que l'agost els madura i el setembre els captura.
21: I comencem explicant que l'Ajuntament ha informat que les actuacions del Gym 10 van finalitzar ahir segons el calendari establert. Per tant, van permetre obrir la nova temporada esportiva amb uns espais més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats, segons han explicat, de les persones usuàries. No obstant, per les xarxes, molts usuaris, i tot i admetre les millores de l'espai, això sí, han posat de manifest que les màquines segueixen completament obsoletes i que no seran canviat.
22: Vaja, vaja, no plou sempre el gust de tothom. Va, i també us informem que s'ha reprès el servei del bus urbà, el BUC, bus urbà de Cardedeu. S'activa la zona vermella, malauradament, i l'aparcament d'enllaç de l'estació per facilitar la mobilitat a les persones usuàries del tren.
21: I de cara al temps, avui tenim un augment de temperatures d'un parell de graus, i és que estarem per sobre dels 30 des de mig matí aproximadament fins a mitja tarda, arribant a màximes de 31. Demà encara una mica més.
22: Va de pujar d'això, Enric. El cap de setmana espero que baixi una mica.
21: No, no, puja fins diumenge, pel que sembla.
22: Va, doncs anem amb l'Horta, que encara agrairà una miqueta de caloreta.
23: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
21: Si heu d'arrencar tomàquet... No vol caloreta a l'Horta, s'ha fins als pebrots. Mai millor dit de la caloreta a l'Horta.
22: Home, però nosaltres per als nostres tomàquets...
21: S'està arrufat ara, sentit-te.
22: Per als nostres tomàquets ens anirà bé perquè els van plantar molt tard.
21: No, no vol caloreta, vol el llum, que és diferent. Si heu d'arrencar tomaqueres, que jo no ho faria, per plantar ja la temporada de tardor-hivern, no tireu pas cap tomàquet verd a mig sortir. Porteu-los a la cuina mai a la nevera, igual que la xocolata, tampoc mai a la nevera. En uns dies estaran perfectes i vermellíssims per menjar. I el formatge tampoc mai a la nevera.
22: A veure.
21: I els ous tampoc, collons.
22: A Farmàcies de Guàrdia, Palau, Gatell i Estalvi.
21: I arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui us expliquem que com a idees i seccions ens heu proposat en el reel preguntes als polítics, treure porta a porta i farmàcies de, com a secció, propostes d'àpats, parlar de la serreta, més efemèrides, parlarem molt de la serreta, no patiu, més efemèrides, entrevistes entre mainada i gent gran. Va, entreu al reel que hem penjat al perfil de Ràdio Televisió de Cardedeu i també els nostres personals i digueu la vostra. La setmana que ve referem l'Infopodcast i us farem cas amb tot el que ens sembli bé del que ens proposeu, que és gairebé tot.
22: Exacte. I després farem el que nosaltres ens surti de la pebrotera.
21: El putorro. També ens agrada molt que hi ha molta gent que ens proposa seccions que ja estem fent. Per tant, són nous oients que encara no ens han escoltat.
22: Molt bé, així ens agrada. Nous oients. Què més? Us penjarem una història avui amb el reel, val? Perquè així pugueu anar directament al reel i deixar el vostre comentari de la vostra secció que voleu que fem o de la que voleu que traiem.
21: Meravellós. Portem 8 minuts, segurament.
22: Vinga, va. Feina feta, país arreglat i Cardedeu, despert.
21: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
22: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
21: Salut i poble, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
24: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: Són les 9. Una coproducció. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya. Més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. La USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C-58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, a la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat entre la Pota Nord i la B-20, també a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet entre la Pota Nord i la Ronda Litoral i també a la B-10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C-32 a Argentona. A banda, una avaria a la C-31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cop a l'estat inicial i per tant, de forma diguem-ne secundària, el que ens diu l'estudi és que caldria una consolidació, una millora contínua d'aquest tractament per poder fer front a que aquests símptomes no tornin. Llavors ens demostra que la balneoteràpia està bé, però que cal fer-la de forma continuada i sostinguda.
1: Arran d'aquestes conclusions, el balneari Termes Victòria ha dissenyat un programa de continuació i l'Ajuntament ha elaborat una proposta econòmica concreta per traslladar al Departament de Salut. Un projecte pilot sota prescripció mèdica. Escoltem l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
2: Però, a més, els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat ni per la part de costos ni per els guanys que pot significar per aquestes 100 dones que serien les beneficiàries d'aquest programa pilot.
1: Un cop es publiquin les conclusions de l'estudi a una revista científica, la petició es farà formalment a la Generalitat. D'altra banda, el tancament de l'exposició Càlida va servir també per presentar una versió itinerant d'aquesta mostra, que pròximament s'oferirà a altres municipis.
3: I canviem de qüestió perquè l'acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa, una veïna de Prats de Lluçanès, ha acceptat 26 anys de presó i així evita el judici amb jurat popular. Andreu.
4: L'home, que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023, de Prats de Lluçanès a Manresa, ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar, haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó, no podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matina del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar la parella del pis familiar. Li va donar diversos cops a la cara i al cap perquè quedés inconscient i no oferir resistència. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort. L'home també volia la mort del fetus o almenys veia el resultat com a molt probable.
3: I Elisenda Carrera serà la candidata d'Aliança Catalana Vic a les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Ho va fer públic ahir al matí en un acte a la Biblioteca Pilarín Vallès.
5: Jo em presento avui davant de vosaltres com una vigatana que s'estima la seva ciutat i que sap que té un repte enorme. I per això aquest repte també es transforma en compromís amb la ciutat i amb tots els vigatans.
4: Amb aquestes paraules, Elisenda Carrera feia oficial la seva candidatura com a cap de llista d'Aliança Catalana a Vic per les eleccions municipals del mes de maig. A l'acte al qual van assistir més d'un centenar de persones, també hi van estar presents la presidenta de la formació a Osona, Marina Quintana, i el secretari d'organització, Oriol Gès, que el podem sentir.
6: He vingut a recordar al govern que l'Ajuntament no és seu, que l'Ajuntament és de tots els vicatans. En definitiva, companys, l'any 2021 érem 7 persones i ens volien fora del carrer, ens volien muts i a la gàbia. Avui som molts més i ja no ens poden ignorar. Aquesta sala n'és un exemple. I avui, en Rafel, ens presentarà una persona molt potent que n'estic segur que farà que les properes eleccions municipals del mes de maig de l'any 2027 puguem tenir Vic de blau.
4: El nom no és cap sorpresa, tot i que Carrera ha passat els últims mesos defugint públicament de la qüestió. El seu nom sonava per a la formació des de l'hivern. Al maig va esclatar la crisi a Mar a Vic, quan va anunciar que havien perdut la confiança en ella. Carrera va continuar el plenari com a regidora no adscrita. En la seva presentació, Carrera va exposar els tres eixos en què basaria la seva candidatura.
5: I en aquests anys en aquest govern m'han ensenyat una cosa que per mi és fonamental i que qualsevol polític hauria de ser una de les seves principals els seus principals valors. I és que una ciutat no pot, una ciutat pot canviar molt urbanísticament, però el que realment li dona vida són les persones que hi viuen i són les persones que hi aporten. I aquestes persones són les que l'Ajuntament té realment l'obligació de cuidar.
4: Abans de la seva presentació, entitats antifeixistes i d'esquerres van dur a terme una protesta davant la de la biblioteca on es podia llegir el lema en una gran pancarta per una terra de tothom. Durant l'acte hi va haver un fort desplegament policial. Per altra banda, la presidenta de la formació, Sílvia Orriols, no va poder assistir a l'acte després de patir un accident domèstic.
3: I el grup musical i humorístic Arribar i Ploure consolida el Vallès com un dels seus indrets més freqüentats i esdevé el pregoner de la Festa Major de Llinars 2026, Enric Rubió.
7: Així és, Ona, i és que aquest inimitable duet, format pel ballenc Ricard Ferrer, actor polifacètic i l'osonenc Àlex Pujols, músic i excomponent de Xarango, tornen a reafirmar el Vallès com un dels seus llocs de parada obligada. I és que no hi han fet només una actuació en aquesta ocasió, sinó que també n'han esdevingut els pregoners, encarregats de donar per inaugurada la Festa Major 2026 de Llinars del Vallès. Escoltem a Ricard Ferrer, que valora el fet de tornar a visitar un cop més enguany la comarca, tot i tenir-la lluny de casa.
8: Doncs que no sé, deveu alguna cosa amb la gent d'aquí que connectem i ens ho passem molt bé, també nosaltres amb la gent del Vallès, o sigui que estarem encantats de tornar sempre que ens hi vulgueu.
7: Es senten molt honrats de poder ser pregoners d'una vila que els ha acollit amb una plaça plena amb més d'un miler de persones i admeten que...
9: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: rates mortes o herbes que creixien descontroladament a la vorera. La denúncia dels independents no ha passat per ara a l'equip de govern d'Aliança Catalana, que vol abordar una renovació de tota la flota de vehicles de l'Ajuntament, que s'anirà duent a terme en les pròximes setmanes. La decisió es va prendre perquè l'any passat el cost total de les reparacions d'aquests vehicles va pujar fins als 11.000 euros. Això suposava no tenir-los operatius i que estiguessin intermitentment al mecànic. De moment, fa uns dies es va adquirir una màquina multiús destinada a la Brigada d'Obres Municipals, que és molt polivalent per realitzar diverses tasques com carregar i manipular palets, fer obres amb un martell perforador, desbrossar camins o incorporar-hi una pala per netejar la neu. Al pressupost del 2026 es van incloure partides per contractar fins a 7 rèntings per tal de canviar 3 furgonetes, 2 de la Brigada d'Obres i una de la neteja, 3 camions, dels quals una amb cistella, una amb grua i el bolquet, i aquesta màquina articulada. L'alcaldessa Sílvia Orriols explicava els motius del canvi.
1: Així aconseguim un triple objectiu: dotar de més recursos i seguretat al nostre personal, millorar en termes de sostenibilitat i d'imatge, i alhora evitar aturades innecessàries del servei.
0: Els rèntings tenen una durada de 4 anys i el seu cost, provinent del pressupost municipal, és d'uns 100.000 euros per anualitat.
2: I 53 anys després, les monges benedictines del santuari de Puiggraciós posen punt i final a la seva presència al santuari, coincidint amb la tradicional vetlla de la Mare de Déu, Laia de Déu.
3: Una decisió que es va anunciar el passat mes de juny, quan la comunitat va comunicar al bisbat de Terrassa la impossibilitat de continuar assumint aquesta responsabilitat davant la manca de relleu generacional. Les monges benedictines van arribar al santuari el setembre de l'any 1973 i des d'aleshores un total de 19 monges han viscut i han contribuït a mantenir Puiggraciós com un espai de referència espiritual, cultural i d'acollida pels municipis de l'entorn. Amb motiu del comiat, l'Associació d'Amics de Puiggraciós ha editat una edició especial de l'article Més de 50 anys amb les monges benedictines a Puiggraciós, escrit per Víctor Rodríguez i publicat originalment l'any 2023. Una publicació que s'ha ampliat per l'ocasió, ho explica el mateix Víctor Rodríguez, vocal de l'Associació d'Amics de Puiggraciós.
4: El que té també com a singularitat és que hi ha un escrit de comiat de les benedictines, escrit per la germana Griselda Cos. Per tant, Gines, doncs, que resumeix una mica tota la història de les monges al santuari i és un dels homenatges, doncs, que els fem avui la comissió organitzadora del comiat.
3: Tot i la marxa de les monges, el santuari continuarà obert, habitat i amb activitat religiosa i cultural, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, els quals ja han manifestat el seu compromís per preservar-ne l'activitat i el paper que té el territori.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
5: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I ara sí, és moment de saludar un any més, una temporada més al Territori 17, el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Estem en uns dies realment extraordinaris. Déu-n'hi-do, quina calor. No, jo és que ja no tinc paraules per descriure el que està passant aquest estiu. Ha sigut realment el més calorós és aquella dades. No hi ha cap mena de dubtes. I sobretot aquests primers dies de setembre, amb unes temperatures realment molt desfassades, realment unes temperatures que no s'havien vist mai per aquestes dates, amb una calor molt, molt important, amb valors de plena canícula, de plena onada de calor. I és que és això, ja no sé gairebé ni què dir amb aquesta calorada que estem tenint gairebé tot aquest estiu, no hi ha hagut molts pocs dies de treva, molts pocs dies de temps normal, entre comentes, del que tocaria.

0: hi ha esperances, ens està a punt de cremar un front atlàntic i serà responsable de la baixada de temperatures. Por d'augment, com deia, que seguit encara ha sigut de mal dormir fins a algunes zones, mínimes al voltant de 20 graus a moltes poblacions de les nostres comarques. I avui tornarà a fer calor. Déu-n'hi-do com pujan les temperatures. A més, un vent de sud que serà escalfat i màximes de més de 30 graus a moltíssimes zones. De cara a la tarda, per això, hi ha una novetat. Poden créixer nuvolades i ja podem tenir algunes tempestes. De moment, poca cosa i poden afectar sobretot a Ripollès i Osona. Però de moment, poca cosa. I de moment, segueix la calor. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. I nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació dels nostres transports. Començarem per la línia R3. Andreu, bon dia. Què tal? Com estàs?
3: Bé, bona, aquí estem, un dia més.
2: Com explicàvem avui a les notícies, comença nou curs escolar i, per tant, sabíem que començava amb un seguit de vagues. No sé si en aquest cas ens ha afectat, Andreu.
3: Bé, ara mateix podríem dir que no. Pel que fa, en primer lloc, amb l'R3, hem de destacar que no hi ha cap incidència. És probable que a final de setmana en tinguem, perquè demà, com ha comentat en Pep, ha de ploure, i ja sabem que quan plou sobre mullat, mai més ho he dit.
2: Exacte.
3: I ja sabem què li passa a la R3 amb aquestes infraestructures tan desfasades. Pel que fa al trànsit, aquí a Osona, a la C-17, no hem de destacar que hi hagi cap manifestació que estigui provocant talls, però el que sí que mencionarem, informació de servei, és que la calçada està restringida a l'alçada de malla en sentit en els ambdós sentits per obres, per manteniment de la calçada. Per tant, la gent que circuli per malla, doncs, es trobarà que haurà de minorar la velocitat per anar-se en un carril a causa d'aquests treballs operaris.
2: Doncs estarem al cas d'aquests treballs operaris, i si de moment no hi ha cap afectació a les carreteres, doncs considerem que la situació dels transports avui segueix amb normalitat. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta.
3: Fins ahir una estona, bona.
2: Fins ara.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui a l'entrevista parlarem de feminisme i també de llibres, i és que Cardedeu engega setembre amb una novetat que ja ha despertat la curiositat de les lletraferides de la vila, no, Enric Rubió?
3: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant del nou Club de Lectura Feminista de Cardedeu, una iniciativa de la Biblioteca Marc de Vilalba i la Regidoria d'Igualtat, que a partir del 22 de setembre, cada quart dimecres de... dimarts, de mes, tractarà un llibre diferent. I l'encarregada de tot plegat, de dinamitzar i de dur a terme el club, és Yoko Elias, així que avui parlarem amb ella i li demanarem per tots els detalls de la novetat. Yoko, molt bon dia, com estàs?
2: Em sembla, Enric, que haurem d'esperar un moment un altre cop la trucada de la Yoko abans de poder contactar amb ella. Enric, explica'ns una miqueta què consistirà breument, una pinzellada d'aquest de Club Lectura de Feminista de Cardedeu.
3: Doncs sí, mira, ara mateix s'ha agafat amb molta expectativa. La veritat és que a Cardedeu no són pocs els clubs de lectura, els clubs de lectura que hi ha. I en aquest cas, doncs, ara, tot just fa una setmana, vam saber aquesta notícia del nou Club de Lectura Feminista de Cardedeu. Ara mateix tenim quatre dates. Són els quatre dimarts d'ara fins a final d'any, que hi ha el quart dimarts de cada mes, i la veritat és que tenim noms molt, molt, molt interessants. La veritat, no sabem encara les xifres de gent que s'ha apuntat, però sí que el nostre entorn és molta la gent, com deia, la que li ha creat molta expectativa. A més, la Yoko Elias és una persona molt coneguda per estar vinculada a molts actes feministes, sempre culturals, aquí a la vila. Per tant, és un èxit i garanties assegurades.
2: Doncs em sembla que ja podem parlar amb la Yoko. Endavant. Em sembla que aquesta connexió fallarà. No sé si a veure si podem parlar amb ella. Crec que potser tenim problemes de parlar amb la Yoko. Enric, em sembla
3: que... comento els llibres que tenim.
2: Endavant, sí, tant i tant.
3: Doncs,
2: abans de poder...
3: Damunt de la taula, començarem, doncs, com dèiem, el club expliquen des de l'Ajuntament que neix amb la voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional, no, per compartir mirades i experiències al voltant de la literatura escrita per dones. De fet, on l'objectiu és enriquir la lectura, expliquen des del consistori, a través del diàleg, no, descobrir noves autores i perspectives i generar, en definitiva, un espai per escoltar i ser escoltades. Com he dit, és una iniciativa que va de la mà de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Cardedeu, també en col·laboració amb la Biblioteca Marc de Vilalba, i ara mateix tenim damunt de la taula, doncs, a part d'aquestes quatre dates, aquests quatre llibres, no? En el primer cas tenim...
2: Enric, em sembla que ja podem parlar amb la Yoko, no sé si ara serà possible. Hola, Yoko.
3: Hola, Yoko, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Perfecte, endavant.
3: Què tal, com estàs? Benvinguda al Territori 17.
4: Encantada de que em truqueu.
3: Escolta'm, ara estàvem explicant aquesta novetat, aquesta notícia que hem tingut des d'aquí als cardedeus i cardedeuenques d'aquest club de lectura feminista. I primer de tot, Yoko, deixa'm preguntar-te, per qui no coneixi, explica'ns una mica qui ets tu i la teva trajectòria, no? Per les persones que no t'ubiquen pugui fer-ho.
4: Bueno, jo sóc sobretot mare, sóc de la Comissió Coeduca de l'Escola Germans Codilla, des d'on hem impulsat moltes iniciatives i moltes xerrades, i aleshores a mi em va contactar la Regidoria d'Igualtat perquè volia impulsar aquest club de lectura, i bueno, jo encantada. Sóc una lectora insaciable de assajos i de novel·les feministes i també històriques, i molt contenta que hagin confiat en mi, molt il·lusionada i també una mica així, un síndrome de l'impostora, però bueno, amb molta il·lusió.
3: Et va com en ella el dir, no, una miqueta? Explica'ns, pel que sàpigues que t'hagin comentat, no, des de la regidoria, com ha nascut tot plegat, no? Com va sorgir aquesta idea?
4: Jo crec que des de la regidoria era una cosa que teníem pendent des de feia molt de temps, i com que no acabava d'arrencar. Aleshores, aquest any, bueno, el juny passat o el maig, doncs ja es van voler posar les piles en aquest tema, que era com un tema pendent per ell, i bueno, ja em van contactar amb mi, i jo encantada de poder participar. Ens vam coordinar amb la tècnica d'igualtat, amb la Carme de la biblioteca, i entre les tres doncs, vam elaborar una llista de llibres i bueno, hem decidit les 10 primeres novel·les que farem aquest curs. I bueno, esperem que us agradi moltíssim i que pugueu participar.
2: Yoko, Cardedeu, com sempre ens diu l'Enric, que és una anomalia cultural, que sempre feu moltes coses i que sempre són molt ben rebudes. Quina resposta heu rebut de les vilatanes en aquest cas? No sé si t'has sentit ben acollida.
4: Doncs sí, el que a mi m'arriba és que hi ha hagut molt bona rebuda. La gent que jo conec al voltant hi ha molt d'interès, hi ha molta gent que em diu que vol venir. Recordo a tothom que no cal inscripció prèvia, podeu venir de forma espontània. Sí que seria interessant que us hagués llegit el llibre del mes que toca. Aquest primer mes de setembre seran les gratituds a Delfín Lloviguen i tinc entès que està esgotat de les biblioteques, així que haureu de buscar alternatives per poder-lo llegir. És un llibre molt curtet perquè el 6 de setembre, amb tota la tornada a l'escola, hem volgut agafar un llibre més curtet sí. que la resta, que és un de 150 pàgines, però sobretot que no cal inscripció ni cal cap formalitat. Podeu venir a l'últim moment i jo estaré encantada de rebre-us i de que parlem tots plegades del llibre aquest.
3: Yoko, t'haig de dir que no és problema, Cardedeu, que s'hagi esgotat de les biblioteques, perquè amb la mà de llibreries i bons llibreters que tenim, estic segur que ja el deuen tenir a punt. Escolta'm, t'haig de dir que ja he buscat, jo a títol personal he rebuscat tot el que heu publicat sobre el club per poder assistir, però vull que ens expliquis per les nostres oients. Com es durà a terme aquest club de lectura feminista i com s'organitzarà, no, en definitiva?
4: Val, a veure, el Club de Lectura es farà el quart dimarts de cada mes. Hi ha algunes excepcions perquè, per exemple, a desembre em sembla que no del quart, la quarta setmana, per tema de festa de Nadal, però serà en principi el quart dimarts de cada mes. Es fa a la biblioteca, en el soterrani, que hi ha la sala d'actes, i és el dimarts a les 6:30. Com he comentat, doncs no cal inscripció prèvia, i bé, el que farem bàsicament doncs, serà posar en comú una mica doncs, la impressió que ens ha donat aquell llibre i intentarem tractar els temes al voltant de, bueno, els temes del que tracta el llibre, no? Com he dit, doncs, hem fet una selecció de llibres bastant transversal, intentant abarcar moltes temàtiques diferents, des de doncs, relacions de parella, dones a l'edat adulta, relacions amb el tracte, prostitució, lesbianisme, maternitat i dones també en el context islàmic, no? O en altres situacions culturals.
2: I jo que ara mateix veiem dates fins al desembre, no sé si serà un club de tardor o si l'allargareu arreu de l'any.
4: Sí, durarà fins al juny. El que passa és que em sembla que ara mateix només està publicat el primer trimestre, fins al desembre, però durarà tot el curs.
3: I, clar, veient un club així, en un moment on cal tanta pedagogia, en tants àmbits, jo vull preguntar, a qui està destinat el club? Està destinat a alguna edat concreta? Perquè a vegades clubs així, potser no pensem que pugui ser per gent més jove, i precisament pot anar molt bé en aquests rangs, aquestes franges d'edat, no?
4: Sí, jo diria que per qui no està dirigit explícitament és per nens i nenes, però adolescents i adults, per qui vulgui homes i dones, i de qualsevol edat. De fet, una mica la intenció d'aquest club, a més de parlar de temes de feminisme, sobretot el que jo no vull és anar allà a fer un monòleg. El que m'interessaria molt és que s'obrís un debat. Jo soc molt partidària d'obrir debat. El feminisme és un tema que està molt de moda i com que és un tema molt de moda, és un tema també on jo crec que hi ha molta desinformació o sobreinformació, no? I crec que hi ha molta gent que diu sí, feminisme sí, però crec que també és molt important analitzar-ho i baixar-ho, no? Que a vegades, com que som consumidors de xarxes, anem llegint i anem com acceptant qualsevol missatge que ens va arribant. I a mi el que m'agradaria és que poguéssim parlar entre totes, debatre una mica els temes, fer-lo una mica nostre, una mica més feliç crític, i una mica aprofundir, no simplement com dir que sí i acceptar qualsevol idea que ens vingui, sinó una mica desengranar-ho tot i emportar-nos un aprenentatge més propi d'aquesta estació. Bueno, aquesta és la meva aspiració, després ja veurem què tal evoluciona.
2: Abans l'Enric, quan no volíem parlar amb tu, Yoko, ens anava a avançar els títols que podíem veure al llarg d'aquest club. No sé si ens pots fer 5 cèntims d'aquests títols que podran llegir.
4: D'acord. Mira, el mes de setembre, el dimarts 22 de setembre, llegirem Les gratituds de Delfín de Vida, que és una autora que tinc la sensació que ara mateix està molt nova. A l'octubre tenim a Jagabel, d'Irene Nemirovsky, espero haver-ho dit bé. El novembre, una mica coincidint amb el 25 de novembre, l'entre de violència masclista, comentarem el consentiment de Vanessa Springora. I al desembre tancarem l'any amb Dones valentes de la Xifres. I a partir de gener tenim altres novel·les i us convido que us mantingueu connectats i connectades per saber-ho més.
3: Jo estarem molt amatents, però jo ara vull preguntar-te més la teva part literària personal. Tens algun llibre preferit, alguna petita joia que quan vas saber que es faria al club i et van encomanar tu aquest encàrrec, diguessis al moment, aquest hi ha de ser sí o sí?
4: Doncs sí, esclar. Jo tinc com una joia el llibre de La revolta de les putes d'Amelia Tiganos, que és una supervivent de prostitució. És un llibre que a mi em va marcar moltíssim, un llibre molt fàcil de llegir, que combina la novel·la autobiogràfica amb una mica d'assaig sobre les diferents corrents legislatives sobre la prostitució, i aquest llibre en concret el tractarem al febrer. A mi és un llibre que em va canviar la vida, sincerament, i és un llibre que he lluitat perquè estigui en el club de lectura de tant.
3: I com ho, ara mateix, tu has comentat una part important, dius que la gent per venir no s'ha d'apuntar en aquest cas, sinó que pot venir directament. Tenim aforament? Sabem fins a... O quin és el grup ideal que tu creus que podria haver a nivell de nombre de persones?
4: A veure, a mi m'han... Bueno, jo crec que al voltant de 15-20 persones hauria de ser més o menys el màxim, perquè si no crec que serà molt farragós i molt lent de poder crear un diàleg fluid. Però jo convido a tots i totes que vingueu, si us interessa. Podeu venir a les sessions que vulgueu. Si només no podeu venir, no passa res. Podeu venir a la següent o al llibre que més us interessi. Però si entre unes 15 o 20, jo crec que estaria al límit, perquè si no, aleshores ja el grup seria molt, molt gran. Però bueno, ja anirem veient una mica què tal evoluciona. És un club de lectura nou, aleshores, encara que ara mateix tenim la sensació que tindrà molt bona acollida, faltarà veure la resposta i si hi ha disponibilitat de la gent i no sé, hi ha molts factors.
3: I tant. Doncs, Yoko, ens quedem amb això. Realment tenim moltes ganes de veure com prospera, perquè és molt esperant aquesta iniciativa. Recordem que és el quart dimarts, no sé per què m'equivoco cada vegada, el quart dimarts de cada mes, i expliques que això sí, hem de venir amb el llibre llegit,
4: A veure, hauríeu de venir amb el llibre llegit, però si no us heu llegit el llibre, i us feia il·lusió de venir, veniu igualment. I entre totes parlarem de la cap, i jo crec que serà enriquidor igualment.
3: Yoko, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb això. Ens veiem ben aviat. Ja dic que nosaltres, com a mínim, estarem per allà. Així que res, sort i encerts i amb molta il·lusió aquest nou club feminista de lectura... Club de lectura feminista, disculpa, a Cardedeu.
4: D'acord. Moltes gràcies.
2: Falta un minut per 3:15 al Territori 17. I moment de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim a punt aquí. Bon dia, què tal? Com estàs?
5: Estem bé i m'he llevat 2 dies a l'hora que tocava per poder arribar. Per tant, això ja és una petita primera victòria d'aquesta setmana.
2: No sé si aquest canvi d'hora del Territori 17, com la gent ja sap, de 9 a 10, val? No sé si t'ha modificat una mica la rutina, una si mica... realment ja t'estaves llevant a aquesta hora.
5: Una mica sí, però també em serveix per llevar-me més d'hora i per començar el dia una mica més actiu del que potser fèiem la temporada passada. Per tant, jo no hi veig cap tipus de pega, cap.
2: Perfecte. Doncs no sé si la gent s'ha llevat avui...
5: És que avui és un dia molt especial, eh?
2: Sí?
5: Per diversos factors.
2: A veure.
6: N'hi ha molts, eh?
5: Comencem. Primer, en Jordi ens destaca això, diu... Hi ha algú més feliç avui que una tieta catalana felicitant verges trobades en els grups de WhatsApp familiars? Potser els pares i mares enviant mainada a l'escola. Felicitats, Ona.
2: Gràcies.
6: Felicitats,
2: gràcies,
6: Ona.
2: Gràcies.
5: Quina mare de Déu i més ben trobada, eh?
6: On et van trobar?
2: A mi em van trobar sota una cova, què vols que et digui?
5: O a la panxa del bou.
2: Exacte. Clar,
5: que avui, bueno, podríem fer una llista, no?, de mare de Déu
2: sí,
5: trobades.
2: Sí, sí, sí.
5: I aquí la redacció encara més, també.
2: És una... Avui és un dia especial, eh? Realment no sé si avui és un dia molt... Els sants no se sol portar... Allò que diguéssim, una coca, no? Un pastisset.
5: Per Sant Joan, sí. Per Sant,
2: per Sant Joan, sí.
5: Per Sant Guillem, sí. Però per les veges trobades, no.
2: Llavors, perquè... potser s'hauria d'instaurar una,
6: en
2: una tradició.
6: En tantes que sou a la redacció, podríeu, sí, podríeu portar-ne una.
2: Crec que farem un grup de WhatsApp de les Mare de Déu trobades
5: ve, no?
2: Per l'any que ve.
6: Per l'any que ve. Però encara estan a temps, avui.
5: Mira, avui també és un dia especial per moltes altres coses, perquè com llegíem abans, és primer dia d'escola, però també és primer dia de moltes altres coses. Per exemple...
6: De què, Guillem, espera't?
5: Ens diuen això avui. Primera frase de la princesa Leonor avui a la universitat. Diu, puta i durroam. Vídeos avui de xarxes a les primeres passes de la princesa Leonor arribant a la universitat pública, per tant...
2: Molt normaleta, eh?
5: Molt normaleta, camisa blanca...
2: Camisa blanca, el seu polset, eh?
5: Molts fotògrafs fent fotografies i molta gent companya de classe de la princesa Leonor fent-li fotos, també.
2: Vull preguntar, què estudiarà?
5: No ho sé, no ho he mirat. Crec que és el que menys importa en els usuaris de les nostres xarxes socials. De fet, mira, la Núria ens puntualitza això. Diu, coses que necessito saber de la Leonor en el seu primer dia. Diu, haul del seu material escolar. Si s'ha connectat a l'Edurroam, si en els treballs en grup invitarà els seus amics a unes patates a la Zarzuela i si suspèn exàmens. I un altre usuari li respon i diu, jo tinc intriga per saber què s'emporta d'esmorzar.
2: És ben bé que això...
5: T'imagines, traient un entrepà del bolso, un paper de plata...
6: De caviar.
5: Que l'oli li hagi rajat una mica per allà dintre. Jo és que m'ho imagino.
2: Sí.
5: Va, un bon esmorzar per això, Ona, sempre hauria de partir de què? D'un bon entrepà, no?
2: Sí, sempre. Però quin entrepà?
6: O d'un bon plat amb forquilla.
5: Però aquí entra el següent dilema, que ens escriu la Júlia. Diu, de vegades dubto del meu embotit preferit i sempre estic entre el pernil i el llom ibèric o el bull. Però és que l'entrepà de fuet, ni punt de comparació.
2: Val, anava a dir...
5: Per què complicar-nos tant la vida, no?
2: Fuet, llonganissa...
6: Llonganissa i...
2: I fuet i llonganissa.
6: I pernil.
5: I poca cosa més. De fet, li responen això i diuen la canya de llom ibèric, l'única que pot mirar de tu a tu, el millor dels pernils. Diu, el fuet, atenció, el fuet és el pollastre last dels embotits. Sent això una cosa molt positiva.
2: Ah, val. Patia,
6: ho diu positivament.
2: Eh?
5: Per tant, és aquell... com aquell embotit de garantia, aquell àpat que sempre pots fer i sempre quedaràs content.
2: Que bo, eh? Un entrepà de... I de truita de patata?
6: Bueno, va, això també, clar, és una trenida.
5: I de pollastre last, un entrepà de pollastre last, atenció.
6: I de pinxos.
5: I de pinxos.
2: I de calamars.
5: Bueno, clar, sí, ja, és igual.
6: I d'Oreos, no, també.
5: Va, un parell per acabar. Primer l'Àlex, que potser s'ha despertat aquest matí, però fa moltes hores que dorm, ens diu, com pot ser que faci la migdiada, que se suposa que és com anar al centre Pokémon i em llevi amb un peu a l'altre barri?
2: 100%. A vegades les migdiades són una miqueta...
6: Sí, són molt llargues.
5: Traïdores, eh? Vigileu, eh?
6: No us... T'aixeques desubicat.
5: I no us lleveu a les 9 del vespre, que llavors no dormireu...
2: No, mortal.
5: Fins a les 4 del matí. Tria, 1 o 2?
2: 2.
5: O 2, perfecte. Doncs va, acabarem amb una solució de l'Aleix, que ens diu avui, la pau que em dóna cuinar és indescriptible. Per tant...
2: I la pau que et cuinin...
5: Aquesta també.
2: Ah.
6: Aquesta és més, eh?
5: I la pau de no haver de rentar plats després de cuinar o després de menjar, aquesta ja...
2: Ja és èpica.
5: Ja és el sumum, perquè recordo els 4 plats que tinc per rentar a casa.
2: Ja et fa mandreta, eh?
5: I em ve una depressió.
2: Guillem, ens veiem demà.
5: Que vagi molt
2: que
5: bé.
2: Que vagi molt bé.
5: I que acabis de passar un bon sant.
2: Gràcies. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10, moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural. Benvingudes al primer cafè cultural del Territori 17, una secció dedicada íntegrament a la cultura dels nostres territoris, on parlarem de teatre, de dansa, de llibres, música, tradicions i molt més. I en aquesta primera secció descobrirem què és el Ball de la Filada, una dansa tradicional de Sant Feliu de Codines. I ho farem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que conversarà amb Bàrbara d'Orca. Bon dia de nou, Laia.
7: Bon dia de nou, bona, doncs sí, avui en aquest primer cafè cultural del Territori 17 doncs descobrirem què és el Ball de la Fila, d'aquesta dansa tradicional típica de Sant Feliu de Codines. I bé, aquesta dansa doncs va tenir al juny doncs una mica de perill, perquè ja ho descobrireu, però mai millor dit, penjava d'un fil. Però abans de tot saludem a Bàrbara Dorca i a l'Ender. Bon dia, Bàrbara, i bon dia, Ender. Com esteu?
8: Bé, acabant l'estiu i a punt de festa major.
7: A veure, primer de tot us he de preguntar, perquè estem aquí per parlar del Ball de la Filada, una cosa que només es fa a Sant Feliu de Codines. Què és el Ball de la Filada?
8: Doncs mira, intento explicar el més breu possible. És el ball tradicional que es balla aquí des de fa centenars d'anys, que celebra la feina de les dones en el moment de fer el fil del bestiar que tenien a les masies, del pèl, no del bestiar, del pèl del bestiar que tenien a les masies, que servia per ajudar l'economia familiar de l'època. Aleshores, com que tota aquesta feina s'acabava per aquesta època, es va crear aquest ball per celebrar-ho sortint de missa, diguéssim.
7: I clar, jo ara, pels que no ho sapigueu, jo vaig parlar fa uns mesos amb tu, Bàrbara, perquè la situació del ball penjava d'un fil, mai millor dit. Estàveu en el límit entre si es podia fer per festa major o no. Ara, a 2 setmanes vista de la festa major, ja ens has fet un petit spoiler, però quina ha sigut l'evolució d'aquest ball de la Filada?
8: Doncs com cada any hem estat una miqueta com boges buscant sobretot homes que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prou homes i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes, i hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys que ballaran per primera vegada. Serà un ball molt diferent de com l'heu vist fins ara.
7: Que de fet tenim un d'ells aquí, que és l'Ender. Què? Com és això que t'has apuntat al ball de la Filada?
9: Doncs és molt divertit i ara estem, o sigui, molts nens estem començant a aprendre bé del tot l'importància de l'esbart i hi ha alguns que volen fer un altre ball.
7: I clar, ara doncs finalment sí que hi haurà ball de la Filada per la festa major, ja ho podem dir.
8: Sí, ja està. Ara sí,
7: ara sí.
8: Aquest any sí, l'any passat no el vam poder fer, però aquest any sí, aquest any amb això, tirant d'aquests 4 infants que s'han volgut apuntar i més gent, que no vull deixar-los fora, que no formen part de l'esbart habitualment. Espero que es quedin, que continuem ballant amb nosaltres. Des d'aquí, si m'esteu escoltant, veniu cada dimarts, tothom és benvingut, assegem els dimarts i sí, hem aconseguit tirar-ho endavant. Bueno, ja t'ho diré després del diumenge, també.
7: Clar, ara em deies que és un ball de 6 parelles, home i dona. Mm-hmm. Com ha sigut aquest canvi? Perquè també m'has comentat, no?, que al final dones han hagut d'agafar el paper de l'home perquè no hi havia homes que s'apuntessin.
8: Això, a l'esbart ja hi estem acostumats, a tots els esbarts de Catalunya, excepte 3 o 4 que tenen molts balladors, tots tenim aquest problema, que hi ha moltes més dones que ballen que homes. De fet, hi ha molts esbarts que són 2 o 3 homes. Nosaltres en tenim un, i el director, 2. Aleshores, en molts balls els adaptem perquè el rol de gènere no estigui tan definit, també. Però en aquest no, és així, el vestuari és així, la coreografia és així, és un ball de parelles
7: tradicional, no?
8: Per, sí, no m'agrada dir-ho així, però sí, de les parelles d'això, home o dona. Bueno, ara ja no,
7: però jo em pregunto com ha sigut que s'introduïssin aquests 4 infants de 9 anys per vosaltres i per l'Ender també. Com ha sigut?
9: Doncs jo de vegades era tard i la meva mare anava a l'esbart, llavors li deia jo algun dia vull venir, i llavors més endavant vaig venir i van dir que feien la Filada i llavors jo em vaig voler apuntar.
7: I, I com ha sigut ensenyar-los als nens? Perquè entenc que ell, com a fill teu, sí que és veritat que potser el ball ja l'havia vist.
8: La veritat és que no, eh? En el seu cas, no. Sí que l'havia vist, però igual que la resta, hem hagut de començar bastant des de zero. Però bé, hem posat un segon dia d'assaig només per ells. O sigui, nosaltres assagem sempre els dimarts. En aquest cas portem el juliol vam estar assajant també els dijous a la tarda amb ells per reforçar moviments, una miqueta més de tècnica perquè el ball es vegi el màxim de polit possible i que ho fem tots el màxim de bé que ho podem fer. És un esbart, som amateurs, no... ningú ens jutjarà i si algú ens jutgi que vingui i que ho facin ells, eh? Vull dir, cap problema, com més serem millor. Però bé, la veritat és que bé, és diferent. Els assajos amb infants són diferents.
7: Segur que us heu passat molt bé, també us ho dic, eh? Vull dir, no? La diversió aquesta de tenir els nens que sempre ajuden i et donen com una mica...
8: És una altra visió, és molt divertit, la veritat, és molt divertit. I... també és veritat que s'han quedat, normalment quasi tots es queden després, fem l'assaig normal, i com que la majoria són fills nostres, s'han quedat per allà jugant i han pogut veure la resta de coses que fem, i els hem liat el 14 de novembre ballant un ball al festival.
7: Molt bé, vaya bombazo!
8: Exclusiva, clar, per tu.
7: Exclusiva per mi. Clar, jo ara... parlant d'això i també recordant una mica la conversa que vam tenir l'última vegada, això fa que hi hagi o tingueu present hi ha aquest relleu generacional, encara que siguin infants, que potser no tan joves, però introduir com l'esbart al ball de la filada perquè la resta de gent del poble pugui veure que tothom hi és benvingut.
8: I tant, de fet, per experiència personal crec que és la via, perquè fer que entrin o que els més joves tinguin interès per entrar en un moment en què molts doncs, estudien fora del poble, ja fan altres activitats des de fa anys així, i se'ls hi escurcen molt les agendes. És molt complicat. Però si aconsegueixes que els més petits ja s'impliquin, potser hi ha un moment en què desconnecten, però és la manera que a la llarga, quan acaben els estudis i comencen a estabilitzar-se, puguin tornar a formar part de l'esbart amb una base i amb una estima, també.
7: I ja per anar acabant, ara és una pregunta pels dos. Queda molt poc pel ball de la filada. Com esteu? Hi ha nervis?
9: Molt.
7: Estàs nerviós, Ender?
9: Sí.
7: Però com ho portes? Com ho portes?
9: Doncs bé, perquè tots aquests dies que hem anat assajant he notat que tots ho estem fent molt bé i que ens sortirà perfecte quan l'haguem de fer.
7: Clar que sí, així m'agrada. Aquesta és l'actitud. Molt bé. Bàrbara?
8: Doncs amb la mateixa seguretat que l'Ender. La veritat és que si veiéssiu els assajos és al·lucinant. El ràpid que ho han pillat, que deia, que hem hagut de reforçar algunes coses i així, perquè clar, no hi havia base de tècnica ni de res, però jo en tinc moltes ganes. Jo tinc els nervis aquells bons, els de...
7: la il·lusió.
8: Que bé que sortirà.
7: I, per últim, quin dia es podrà veure el ball de la filada?
8: El tercer diumenge de setembre, el diumenge de Festa Major, a les 12, aquí a Can Buixó.
7: Doncs amb això ens quedem. Gaudiu molt del ball de la filada. Si podeu, veniu a gaudir-lo també i veniu a gaudir de la Festa Major de Sant Feliu. Moltíssimes gràcies, Bàrbara, Ender, per acompanyar-nos en aquesta primera secció cultural.
8: Moltes gràcies a tu.
10: Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que acabeu de passar un bon dia.
0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
11: El nou FM.

0: FM. Actualitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.

散发。

0: Lorenza.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
3: Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
2: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
4: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns. I és que estem rebent moltíssimes respostes al reel que vam penjar.
5: Així que seguiu comentant i benvingudes totes al 644è Infopodcast Cardedeu.
4: Susanna, la setmana que ve tot canviarà, però de moment encara pots fer l'entreta tal i com la tenim ara mateix.
5: Exacte.
4: Sembla que bé, la tindrem, però diferent.
5: Sí, no serà tal i com sempre, perquè quan la faig jo la faig d'una altra manera, però ens conformarem, perquè així no l'he de fer. Va, comencem amb el Dia Internacional. Demà no hem trobat que sigui cap dia mundial, així que com cada 3 de setembre ens el dediquem a nosaltres. Més que l'Infopodcast. Va, avui també és Sant Sàndal.
4: Una persona molt calmada i molt relaxada.
5: Tal dia com avui, però de 1998, sortia a Barcelona el darrer número de la revista infantil TVO.
4: Oh, era xulo, eh?
5: Jo no la recordo. Va, i acabem dient que l'agost els madura i el setembre els captura.
4: I comencem explicant que l'Ajuntament ha informat que les actuacions del Gym 10 van finalitzar ahir segons el calendari establert. Per tant, van permetre obrir la nova temporada esportiva amb uns espais més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats, segons han explicat, de les persones usuàries. No obstant, per les xarxes, molts usuaris, i tot i admetre les millores de l'espai, això sí, han posat de manifest que les màquines segueixen completament obsoletes i que no seran canviat.
5: Vaja, vaja, no plou sempre el bus de tothom. Va, i també us informem que s'ha reprès el servei del bus urbà, el BUC, bus urbà de Cardedeu. S'activa la zona vermella, malauradament, i l'aparcament d'enllaç de l'estació per facilitar la mobilitat a les persones usuàries del tren.
4: I de cara al temps, avui tenim un augment de temperatures d'un parell de graus, i és que estarem per sobre dels 30 des de mig matí aproximadament fins a mitja tarda, arribant a màximes de 31. Demà encara una mica més.
5: Va de pujar d'això, Enric. El cap de setmana espero que baixi una mica.
4: No, no, puja fins diumenge, pel que sembla.
5: Va, doncs anem amb l'Horta, que encara agrairà una miqueta de caloreta.
0: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Si heu d'arrencar tomàquet, no vol caloreta a l'horta, s'ha fins als pebrots, mai millor dit de la caloreta a l'horta.
5: Home, però nosaltres per als nostres tomàquets...
4: S'està arrufat ara, sentim-te.
5: Per als nostres tomàquets ens anirà bé perquè els van plantar molt tard.
4: No, no vol caloreta, vol el llum, que és diferent. Si heu d'arrencar tomàqueres, que jo no ho faria, per plantar ja la temporada de tardor-hivern, no tireu pas cap tomàquet verd a mig sortir, porteu-los a la cuina mai a la nevera, igual que la xocolata, tampoc mai a la nevera. En uns dies estaran perfectes i vermellíssims per menjar, i el formatge tampoc mai a la nevera.
5: A veure.
4: I els ous tampoc, collons.
5: A Farmàcies de Guàrdia, Palau, Gatell i Estalvi.
4: I arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui us expliquem que com a idees i seccions ens heu proposat en el Reel preguntes als polítics, treure porta a porta i farmàcies de com a secció, propostes d'àpats, parlar de la serreta, més efemèrides, parlarem molt de la serreta, no patiu, més efemèrides, entrevistes entre mainada i gent gran. Va, entreu al Reel, que hem penjat el perfil de Ràdio Televisió de Cardedeu i també els nostres personals, i digueu la vostra. La setmana que ve refarem l'Infopodcast i us farem cas amb tot el que ens sembli bé del que ens proposeu, que és gairebé tot.
5: Exacte. I després farem el que nosaltres ens surti de la pebrotera.
4: El putorro. També ens agrada molt que hi ha molta gent que ens proposa seccions que ja estem fent. Per tant, són nous oients que encara no ens han escoltat.
5: Molt bé, així ens agrada. Nous oients. Què més? Us penjarem una història avui amb el Reel, val? Perquè així pugueu anar directament al Reel i deixar el vostre comentari de la vostra secció que voleu que fem o de la que voleu que traiem.
4: Meravellós. Portem 8 minuts, segurament.
5: Vinga, va. Feina feta, país arreglat i Cardedeu, despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a la set. El Departament de Educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25 a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000 segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats. Sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase hay una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig a vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè efectivament doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu, i per tant aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjor mateixes que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern de moment descarta presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no es tem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit, a partir de les 10:05, arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal, però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: A l'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
6: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia Joan, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
25: Bon dia Marta, un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que adquirir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir així aquest any.
25: i s'ha mullat sobre la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
8: Dembélé, el actual ganador.
26: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, yo sabré que ha ido mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
25: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení, el tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions. És un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
25: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim.

0: David.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEX.
3: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
5: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
1: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
5: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
1: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
5: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2020.

0: 25 insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
1: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
0: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15.
1: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa, Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar a partir d'aquesta tarda els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mín Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
0: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
5: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
6: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
0: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.200.
1: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
0: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
1: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos i després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
8: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
9: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
8: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
1: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
11: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
10: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
1: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
13: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
14: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple a tots de... Bueno, és molt maco.
12: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
1: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè efectivament doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
4: Notícies en xarxa.
1: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
17: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
1: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
20: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
19: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
1: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
21: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o en les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balafia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
23: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent ni que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
22: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
1: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
0: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
24: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
0: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
1: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
0: El sindicat acusa el consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
1: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
0: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit.
1: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
3: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la Firoxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la Firoxera infantil i a la nit, a partir de les 10:05, arribarà el moment culminant, la gran festa de la Firoxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
1: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
5: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
6: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
5: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
1: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
8: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
9: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
8: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
9: Lo primer yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
8: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
8: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, cinquena jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb dues grans retransmissions.
1: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: La xarxa de comunicació local.

0: de 10. Són les 3.
1: Està.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren a un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, el que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
4: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
5: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
3: Més temes. El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això, mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal i com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 al migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar a Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.

0: cada 10. Són les 4.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Niubó, la consellera d'Educació.
4: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
3: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
5: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
3: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure ha de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
4: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans de que comencin les pluges.
2: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit, en qualsevol indret aquesta nit, juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
3: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
2: Inici de curs avui atípic, en plena jornada de vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
4: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
2: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar començar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que siguin possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
4: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
2: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor, amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.
5: En els darrers mesos, el dret a un habitatge digne ha esdevingut un tema central a la nostra societat, tot i que el problema ve de lluny. I quan dic lluny, parlo d'anys. El passat novembre, Barcelona va ser escenari d'una manifestació històrica on desenes de milers de persones van sortir al carrer per exigir mesures urgents que garanteixin l'accés a habitatges assequibles. Sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", aquesta mobilització va posar de manifest la creixent preocupació ciutadana davant l'augment desmesurat dels preus del lloguer i la dificultat creixent per accedir a una llar digna. Recentment, la Casa Ursola de la ciutat Condal omplia també els titulars. La finca modernista, comprada per un fons inversor l'any 2020, s'ha convertit en un símbol de lluita contra l'especulació immobiliària. El fons d'inversió pretenia buidar els pisos que quedaven llogats, no renovant els contractes per tal de convertir-los en habitatges de temporada a un preu molt més elevat. El desnonament del primer dels inquilins es va poder aturar, però el problema va molt més enllà, i és que de situacions com la de Casa Ursola n'hi ha moltes més. Segons l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, hi ha almenys 44 finques més al barri en situacions similars, on fons d'inversió han adquirit edificis sencers amb la intenció de destinar-los a lloguers de temporada o revendre'ls a preus molt més elevats. Ja sigui per l'especulació que busca lloguers de temporada o per la inexistència de lloguers assequibles, la realitat és la que és. La vivenda és un luxe i, tenint en compte que parlem d'un dret constitucional i estatutari, això no hauria de ser així. I mentre les administracions busquen solucions al problema, la ciutadania no té una altra que mobilitzar-se. Així que avui volem posar l'habitatge al punt de mira. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'habitatge i d'iniciatives al voltant de l'accés a l'habitatge, avui ens acompanya el Rubén Molina, és membre de l'Impuls Cooperatiu de Sants, entitat coordinadora de la Comunalitat de Sants. Molt bon dia, Rubén.
1: Hola, molt bon dia i encantat d'estar aquí a Cardedeu.
0: Gràcies per venir. Ens acompanya també la Roser Homs. Ella va formar part de la cooperativa d'habitatge de Cardedeu ara fa uns anys. Molt bon dia, Roser.
2: Hola, bon dia.
0: Ara ens podràs explicar exactament quin és el cas que vam viure aquí al municipi. I ens acompanya també una vegada més Luc Luquetti, ja habitual de la casa i responsable de l'eix d'habitatge de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
3: Hola, bon dia, Maria.
0: Com dèiem, el problema de l'habitatge no és nou i no sé si el que estem vivint aquests mesos és una mica el que podríem dir la gota que fa vessar el got, en tot cas ara en parlarem, però la realitat és que la iniciativa popular per posar solucions tampoc és nova. A Cardedeu l'any 2016 ja es va intentar posar en marxa una cooperativa d'habitatge amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat immobiliària a Cardedeu, que en aquell moment comptava amb més d'un 10% d'habitatges al parc immobiliari del municipi que estaven buits. Que el tema és molt complicat, això està claríssim, però no hi ha res com posar una mica de distància per poder valorar què va passar llavors i per què no va prosperar aquesta iniciativa i també per intentar emprendre noves solucions que contemplin aquestes coses que van passar ara fa 8 anys. Roser Homs, explica'ns una mica en què consistia la iniciativa a Cardedeu i què va passar, sobretot perquè no prosperés com s'esperava.
2: Doncs a veure, és una mica complex el funcionament del que preteníem fer. Llavors, començaré una mica explicant la idea general i si de cas després ja matisem una mica com havia d'anar tot, no? Però, bàsicament, ens trobàvem en un moment en què veníem ja de que hi havia hagut molts anys de mobilització i lluita molt, molt intensa per part de la plataforma d'afectats de la hipoteca, no? I la situació estava canviant una mica, no? Doncs perquè ja no hi havia tantes dacions en pagament com el que havia passat sobretot els primers anys. S'estava veient que cada vegada més el problema amb el que arribaven la majoria de gent que tenia dificultats amb l'habitatge eren ja situacions de lloguers i que teníem molt poques eines per enfrontar-nos-hi des de fora de l'administració, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el que vam voler intentar amb aquella iniciativa, que hi formàvem part gent diversa, que ja també hi entraré, però era d'alguna manera poder posar en circulació alguns dels pisos que estaven buits, sempre i quan estiguéssim parlant de preus molt per sota de mercat. Uh-huh. Poder posar en circulació amb lloguer i que, a més, tot això tingués un component també comunitari. L'objectiu no era fer una immobiliària guai, no sé com dir-ho, no? Sinó un altre tipus de tasca que llavors a molt més llarg termini pogués tenir un recorregut més gran, fos replicable a altres municipis, per què no, si aquest sistema funcionava molt a la llarga, doncs acabar comprant immobles que llavors poguessin formar-se part de la cooperativa, no? Com les cooperatives de cessió d'ús que estem potser més habituats a Sant, per sí. Exemple, per exemple. Però la idea inicial estava pensada per poder arribar a un sector de la població que no estem parlant de les persones en situació d'emergència, perquè això hi ha un altre tipus de recursos, per molt insuficients que siguin, però hi ha altres camins, o obra social, o moltes, hi ha altres opcions, no? Però estàvem parlant de aquestes persones que més o menys tenen una feina, més o menys tenen un sou, però amb moltes dificultats per poder arribar a final de mes pagant els lloguers que es paguen, no? Com una gran majoria de la població. I llavors, aquí es van donar bastantes casuístiques, no? Uh-huh. Que van passar més o menys alhora. D'una banda, en aquell moment, bueno, el 2015 va entrar la CUP a govern a l'Ajuntament i va començar a portar la regidoria d'habitatge. Uh-huh. I una de les coses que eren molt importants a fer en aquell moment era fer ben feta la diagnosi dels pisos buits. Uh-huh. De realment quants habitatges buits hi havia, en quin estat estaven, etc, no? Uh-huh. Llavors, clar, això per una banda, que fer bé aquesta diagnosi i poder aplicar la legislació corresponent implicava també poder començar a sancionar propietaris en cas de que no es complissin els criteris d'ús social de l'habitatge, doncs era un molt bon moment per aprofitar i començar a treballar amb aquesta iniciativa que permetés, doncs, que aquells habitatges que no s'estaven utilitzant, que potser en alguns casos era perquè els hi faltava alguna rehabilitació, no? O casuístiques d'aquest tipus, doncs, que es poguessin acollir d'alguna manera, no? A començar a formar part d'aquesta cooperativa d'habitatge, que ja dic, li dèiem cooperativa d'habitatge, però no és el que normalment tenim al cap. De fet, quan em parlaven més informalment, era la cooperativa dels pisos buits, diguéssim, no? I bé, aquest seria una mica
0: el plantejament
2: general.
0: De sortida,
2: sí, sí. Si després voleu anar més a detalls, doncs podem fer-ho també.
0: Especialment, una de les coses importants, jo crec que aquí és aquest era el plantejament, aquesta era la idea, quan s'ha de començar a posar en funcionament, on resideix, on està la pedra de la sabata que no deixa que allò acabi de funcionar com havia de funcionar.
2: També hi va haver bastantes qüestions, jo diria, aquí. Per una banda, quan es va fer el buidatge dels pisos buits, n'hi havia menys dels que es pensaven inicialment mirant només el cens.
0: Sí, quan parlàvem, per exemple, jo deia aquest 10%, que és una xifra que vaig trobar, crec que és de l'inici de quan començava tota la cooperativa, ho direm entre cometes, entenc que eren menys d'aquest 10% o no ho teniu tan determinat?
2: Si les xifres són del 2015, sí que eren menys, però si són més noves, no t'ho sé dir. Del 2016 és possible que fossin menys. Ho hauria d'haver mirat abans de venir.
0: No preocupis, això. Ens quedarem més o menys amb aquesta xifra. El cas és menys la xifra quan començava a entrar?
2: És menys? No era tan senzill que alguns dels habitatges es poguessin posar en circulació amb rehabilitacions menors, i amb un inici del projecte tampoc ens podíem embarcar amb rehabilitacions que fossin molt més grans, perquè aquí no ho he acabat d'explicar abans, no? Però la gràcia també era enxarxar diverses cooperatives de l'economia social i solidària que formarien part de diferents punts, diguéssim, de tot el circuit, des de la qüestió de rehabilitacions, és a dir, cooperatives d'arquitectes, la qüestió d'assegurances, cooperatives de crèdit, etc, no? Que aquesta feina sí que es va fer, tota aquesta feina d'enxarxar, però sí que és veritat que clar, amb el que estava comentant abans, que a nivell de, doncs, fer rehabilitacions no podíem començar amb tres pisos que estiguessin en molt mal estat, com si diguéssim, no? Llavors, per una banda hi ha la qüestió aquesta, que hi havia menys parc buit amb una situació que fos idònia
0: per engegar això
2: amb un gruix important, diguéssim. I tot i que sí que teníem alguns propietaris que estaven disposats a començar a participar d'això, tot i que els seus pisos no fossin pisos buits, però que també era una manera que a nosaltres ens anava bé per començar a mostrar que era un sistema que
0: començava engranatge, també,
2: exacte,
0: no?
2: Que podia funcionar i anar en el fons, si al final ens servia per aconseguir que hi hagués més habitatge a preu per sota mercat i que a més es pogués participar d'aquest teixit més comunitari, doncs, doncs perfecte, no? Tot i que l'origen...
0: No era l'ideal, però com a punt de partida podria haver funcionat.
2: Sí, sí, sí. I llavors això, per una banda, aquesta qüestió de menys pisos o l'estat dels pisos, no? Que no ens esperàvem a l'inici. I llavors hi va haver una altra problemàtica que va ser una cosa, jo crec, molt del moment concret, i és que a partir de l'1 d'octubre del 2017 hi va haver bastantes entitats del tercer sector que van començar a entrar en un estrès important, i això, sumat a que les persones del grup impulsor, doncs, portàvem bastants mesos intentant empènyer per la part més tècnica que no acabava d'arrencar, doncs...
0: Es van callar.
2: Es van callar, es van callar.
0: Podríem parlar d'un desgast, potser.
2: Bastant.
0: Sí. Sí, jo crec que s'ajunten dues coses, no? Una, al final, que les persones que hi ha darrere són persones que dediquen segurament doncs, hores a, fora de les seves feines i de la seva activitat habitual, afegit amb una, bueno, un procés complicat, amb una burocràcia complicada i tot, porta un desgast, entenc que va per
2: sí, perquè
0: cosa,
2: hi ha una sèrie de tasques que no podíem fer simplement les persones que estàvem allà motivades amb el tema. Hi havia una sèrie de tasques que s'havien de fer des d'un punt de vista una mica més professional, com si diguéssim, no? Llavors, clar, aquí hi van començar a haver com unes velocitats una mica diferents en les que els que apretàvem més en el fons érem els que estàvem amb el projecte a nivell local, no? Però que la cosa va anar fent-se cada cop més complicada, diguéssim.
0: I... Si ho miréssim des d'una manera cronològica, podríem dir que a Cardedeu venim d'aquesta situació. Fa 8 anys sí que enmig doncs, hem tingut la situació, per exemple, o el cas de Cal Palé, que l'hem pogut cobrir amb un altre dels programes de la comuna. Però si ens volguéssim anar apropant a l'actualitat i per poder pensar en futur, diguéssim, tenim evidentment la petjada del que hem viscut, però també tenim exemples que s'estan visquent en altres llocs, que per això precisament hem convidat avui en Rubén, que arriba des de la comunalitat de Sants. Rubén, l'habitatge és un dels eixos que vosaltres esteu treballant, els que teniu marcats dins de la comunitat, i esteu treballant per la creació d'un mecanisme d'accés a l'habitatge de lloguer que serveixi d'intermediació, a veure si ho dic bé, entre petits propietaris i veïnes de Sants en la cerca d'un habitatge. Explica'ns una mica en què consisteix exactament aquesta eina, com funciona.
1: Doncs mira, també una mica com per posar com context, nosaltres evidentment no calia pensar gaire per veure que l'habitatge és un dels principals problemes del veïnat, no és una cosa de Sants ni de Barcelona, sinó és pràcticament de tot el país. I sí que vam detectar que així com la resposta organitzada de la ciutadania ha fet molta feina, no?, en resistir com en tot aquest combat, no?, de grans inversors, no?, per mercantilitzar l'habitatge i fins i tot per generar nous models de propietat, no?, que combatin l'especulació amb tot el tema de les cooperatives d'habitatge, hi havia un buit molt important pel que fa a l'accés. No hi ha alternatives per accedir a l'habitatge que no sigui passar pel mercat que està monopolitzat per les immobiliàries. No? I quan dic molt immobiliàries incloc, no, pues, tot el tema de l'idealista, la casa, tu casa, etc, que al final són eines que estan permetent que segueixi reproduint il·legalitats, no? Permetent que no es compleix la llei del lloguer, no posen quin és el lloguer previ, com marca la llei, permeten frau en el, no? en el lloguer de temporada, etc. Nosaltres vam dir, sí que és cert que si mirem al barri hi ha molta gent que accedeix a l'habitatge fora de, no, d'aquest circuit, perquè de fet a través d'aquest circuit és molt complicat accedir a l'habitatge actualment, no? De fet vam fer un petit anàlisi i algun dels barris de Sants el 95% dels habitatges eren de lloguer de temporada.
0: 95% dels habitatges?
1: Sí, a Hostafrancs el 95, de 26 habitatges que hi havia a l'idealista, no, concentrats a Hostafrancs, 25 eren de lloguer de temporada. No?
0: És una xifra molt elevada.
1: I parlem també d'uns preus totalment fora de l'abast de les veïnes, no? A la Bordeta només hi havia dos pisos de menys de 1.000 euros. No? Després se'n anaven ja 1.250, 1.400, 1.600 euros per pisos de 60 metres quadrats.
0: Això t'ho dic, quin tipus de pisos estem parlant?
1: 60 metres quadrats, dues habitacions... Val? És a dir, com algo totalment que fa inviable accedir. Però sí que és cert que al final que les veïnes es busquen la vida, no? I acaba pues, un contacte, jo conec no sé qui, algú busca, no? És a dir, de quina manera podem generar una estructura que combati aquest monopoli, no? Aquesta mercantilització de l'habitatge. I aleshores a través de l'impuls cooperatiu vam començar a treballar inspirats en un altre projecte de la comunalitat que hem fet, que és la xarxa comunal d'ocupació, que és una borsa de persones que busquen feina en aliança, no?, amb tot el teixit cooperatiu d'economia social i solidària que contracten a través d'aquesta borsa, que després també l'estan utilitzant el petit comerç, la petita empresa, etc. Després anem a mirar de replicar això i generar una borsa d'unitats de convivència que busquen, no?, unitats de convivència per famílies, persones que volen compartir, etc, que busquen un habitatge i nosaltres anem a fer aquesta feina d'intermediació de forma gratuïta a través dels recursos que ens pot aportar la comunalitat, que són limitats, no? Si ens haguessin de comparar amb els recursos que tenen, no? Com les immobiliàries per fer aquesta feina, doncs serien molt minsos, però com a mínim anem a generar a través de l'experiència que nosaltres i del dispositiu, no? I de generar pues, aquesta cerca i contacte i intermediació que havíem tingut amb l'experiència laboral, doncs anem a generar una eina a través de pues, això, una borsa d'habitatge. Aleshores ens vam anar a buscar aliats, no? Perquè sí que per fer la borsa d'ocupació vam partir com de l'aliança de tot el teixit cooperatiu del barri, que era força important, i per tant ja sabíem que teníem com un coixí, no, de cooperatives que utilitzarien aquest servei. Doncs vam anar a buscar l'aliança del Secretariat d'Entitats, que seria com la Federació de tot el teixit associatiu del barri, són unes més de 300 entitats, i a més que ens permetia una cosa important, que era que molts cops pues, des dels espais més activistes o inclús del cooperativisme podríem dir que hi ha un perfil de població tirant a jove. No? Ara sabem que la joventut s'estira molt, no? Però el que estem dient que...
0: Fins als 44 s'estira.
1: Sí.
0: No és per res.
1: Però sí que és veritat que era un perfil de part generacional que és difícil que nosaltres tinguem propietats, no? En canvi, sí que havíem detectat que tot el que és el teixit associatiu més clàssic, no? Sí que està format per a persones d'edat més elevada i que tenien... com si diguéssim també pues, més facilitat de pues, herències, pisos, etc. No? I per tant vam detectar que era un aliat estratègic i a més van tenir molt bona resposta per part seva, no? Perquè també van detectar aquest problema i van voler posar a treballar amb nosaltres i són un dels agents que ens està donant un cop de mà en això. Aleshores hem passat un any cercant exemples. No hi ha ningú que estigui fent exactament el mateix, però sí que coses semblants, no? Com el bloc cooperatiu que hem parlat, no? Fora d'antena, a Mataró, que és una cooperativa de llogateres, no? Ens van explicar una mica com funcionen, ens han passat, per exemple, elles ofereixen als propietaris un lloguer d'impagament, no? Doncs tenim el contacte, no? Per fer la pòlissa directa, no? Perquè és el principal temor dels petits propietaris. Aleshores, el que hem dissenyat és una borsa, no? Amb uns criteris de baremació en la qual no prima qui més paga, no? Sinó que el que prima és poder fer un encaix entre un pis d'unes característiques i una unitat de convivència que estigui cercant un pis de les mateixes característiques i que el que valgui aquest pis encaixi amb les possibilitats econòmiques. Perquè de fet estem... Les condicions per posar un pis en aquesta eina són tan bàsiques que és que compleixi la legalitat. Que compleixi l'índex de preus al lloguer que també és lamentable una mica que la situació estigui en aquestes condicions, no? Que hi hagi un mínim que no es compleix, que és la legalitat, no? Doncs nosaltres l'únic que demanem és això. Sí que la voluntat és que a mida que això pugui consolidar-se pugui anar a apretar una mica els propietaris, no? Perquè l'índex de preu del lloguer és una forquilla, no? Doncs podem anar apretant perquè cada cop els preus vagin a la baixa, perquè mantenir els preus que estan ara, bueno, pues, com a mínim no pugen, no? Però tampoc és una situació, no? Perquè, que dèieu, costa arribar a final de mes amb aquests preus, que estan quasi al que és un salari sencer. I aleshores nosaltres el que oferim, a canvi de que els propietaris posin els pisos en aquí, seria tot un paquet d'acompanyament.
0: D'acompanyament als propietaris.
1: Als propietaris. Seria, primer, que els si ja fem tota la cerca de... els oferirem com a mínim 5 persones que encaixin amb el que ells busquen, no? Unitats de convivència que busquin ells, a través d'un criteri de baremació que respongui a prioritzar aquells col·lectius que són més penalitzats al mercat, com si haguessin buscant habitatge, pues ja siguin models familiars que no encaixen, no? Com la norma heteropatriarcal més clàssica, també alhora prioritzar també pues, a aquelles famílies que tenen menors, que tenen com, no? Com més... Bueno,
0: infants a càrrec.
1: Infants a càrrec, etc. No? Pues tot un seguit de criteri de baremació que estem acabant de tancar. Pues nosaltres els oferim ja directament, tens un pis, el poses aquí, ja tens les persones, no? Ja tens unes quantes opcions de persones que encaixen, que poden pagar perquè nosaltres no comprovem els ingressos amb el que tu demanes, I aleshores també un model de contracte garantista per les dues parts i una pòlissa d'assegurança contra l'impagament.
0: Sabíem que per parlar d'aquest tema necessitaríem més temps, i així és, perquè ens arriba ja de fons aquesta sintonia que ens avisa de que se'ns ha acabat el temps de la tertúlia. Però Rubén, Roser i Hug, no marxeu, perquè tenim debat per estona. Hug, de fet encara no t'hem sentit a tu i volem saber també quin plan tenim d'aquí a Cardedeu i com podem adaptar aquestes iniciatives en matèria d'habitatge. Així que us demano retrobar-nos en una setmana i continuar exactament aquí on ho deixem avui. Moltes gràcies. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu des de casa, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més per debatre i analitzar iniciatives i propostes amb el pensament sempre posat en el bé de la comunitat. Ens retrobem la setmana vinent amb la segona part d'aquest capítol sobre habitatge aquí, a la Comuna.

0: banca.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS alerta als telèfons mòbils de la població situada en aquestes tres comarques per advertir-los de la nova situació. Recordem que de cara a demà restringir la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. També ha suspès les classes als centres educatius, universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Recordem que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que cal prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
3: Sí, de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
2: I l'incendi de vegetació forestal causat per llamps que crema des de les 4 de la tarda a prop del nucli de Treguany, a la Baronia de Rialb, ha estat donat per estabilitzat pels bombers cap a un quart de 9, 27 dotacions, 7 de les quals aèries han treballat el dispositiu. Han desplegat fins a 78 efectius sobre el terreny, treballen en una zona de 2 hectàrees. Després de l'estabilització es mantenen 21 dotacions terrestres. I l'Estat començarà les obres de millora de la muralla de Tossa al mitjans d'octubre, un cop el nombre de visitants hagi baixat i l'entrada de camions fins a aquest punt del casc històric de la localitat sigui més factible. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència d'aquests treballs que tenen un pressupost de 500.000 euros. I la Crida per Sabadell denuncia una agressió d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major. En un vídeo que s'ha difós a les xarxes es veu un agent clavant un cop de colze en contundència al jove que cau estabornit a terra i tot seguit diversos agents el detenen. Segons destaquen en un comunicat, el noi va estar aïllat durant 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència totalment innecessària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la història de Catalunya demostra que no s'ha avançat amb el replegament o l'aïllament, sinó des de l'obertura i l'intercanvi d'idees. Ho ha dit aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament a la Medalla d'Or de la Generalitat, Ferran Adrià, i a la física i directora del Cincotró, Alba Caterina Viscari.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada, dimarts a dimecres, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS als telèfons mòbils de la població situada a les tres comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Recordem que de cara a demà ha restringit la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, com us dèiem, al Penedès, Baix Penedès i en aquest cas també a Baix Llobregat, Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Es poden superar tensió els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. Santi Segalà és cap de previsió del Meteocat.
3: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs, es desplacin d'oest cap a est amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada dimarts i 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre l'avís per l'agressió. A l'indret els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es va detenir els dos primers menors. I avui ha començat el nou curs escolar atípicament amb una vaga de docents. L'aturada ha tingut un seguiment del 12% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Ha estat la sisena vegada que els docents estaven cridats a la vaga a Catalunya en menys d'un any. La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'ús d'habitatges que no siguin de residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà demà la llei d'habitatge assequible per fer front a la crisi d'habitatge. El nou reglament planteja crear a escala europea la zona tensionada com hi ha a Catalunya. I a Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos a la festa de la filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els santsadurnencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes. És una festa d'interès cultural que arriba a la 45a edició.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu. 90.7